0: desde el desconocimiento que puedes tener tú o la gente que lleváis más años siguiendo la segunda división. Yo cuando sale el nombre de Adri Fuentes veo, sí, ha marcado 14 goles, pero con 16 está Carrera, está en Barba, está, de acuerdo, son delanteros. Está Carlos Fernández del Mirandés con 16. Luego está el grupo de 24 con Chupe, Andrés Martín y 25 Sergio Arribas. Claro, me llama la atención que sea el goleador número 11 de la segunda.
1: Claro, lo que pasa es que como bien se ha reflejado, hay muchos futbolistas que no son nueve, es decir, el trabajo de Adri Fuentes es más específico, es más delantero, busca muy bien el espacio, es un portento físico, eso también hay que verlo, y como tal pues tiene sus peculiaridades, sus características. Es un jugador que el año pasado pues lo hizo muy bien, y además que aquí en Córdoba lo conocíamos de una etapa anterior en segunda federación, en primera federación, que jugaba en banda, pero por su físico probablemente pues podía explotar mejor otro tipo de recursos, y cuando estuvo en el Tarazona, en primera federación, antes de llegar al Córdoba, pues fue donde desarrolló todo ese proceso para que ahora sea un delantero que el año pasado llamó la atención en segunda división, que hizo goles bonitos y que, bueno, pues ya digo, es un portento físico. Si finalmente lo ficha el Mallorca, ya lo veréis.
0: Antonio, gracias.
1: Muy buenas tardes, hasta luego.
2: Más de uno Mallorca. Deportes. Paco Muñoz.
3: Sillón o rinconera.
4: Maxim Comfort Sofás.
3: Natuzzi o Stressless.
4: Maxim Comfort Sofás. Ahora con precios de rebajas. Frente a Abrico Depot y en calle Aragón 45, Palma. Hay veranos que simplemente pasan y otros que se quedan contigo. Los que recuerdas por cómo te hicieron sentir. Este verano reserva en artiemhotels.com con el código ARTIEMSUMMER26 y disfruta de hasta un 20% de descuento. Artiem Hotels, veranos que se quedan contigo.
5: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
6: Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 i 92.7.
0: La 1:46 en el mercado de fichajes, a Pablo Hernández de Lucán a Murcia recala en el Atlético Baleares, centrocampista de 25 años. Saludo al jefe de deportes del Diario de Mallorca, Sebastià Drové. Sebastià, bones, ¿cómo estáis?
7: ¿Qué tal, Paco? Bones.
0: Jo no recordo un ambient tan crispat,
7: Sí. I mira que en tenim, de records d'ambients, sí, sí, estranys. Estava, home, jo crec que s'ha època
0: d'en Cerdà, sí, d'en Cerdà.
7: Sí, s'ha època d'en Cerdà, jo crec que era pitjor, sí. Inclús que ara. Perquè el club, a més, no està bé econòmicament. Ara sí que hi està, però sí que és vera que...
0: Per què és tan complicat fer les coses bé? Quan tu tens uns ingressos que poden arribar a 60 milions d'euros, quan t'has pensat a la segona divisió, per què no s'aplica un 50 o un 60 de descompte perquè fidels abonats i quedes bé?
7: Jo crec que no és gent de futbol, Paco. No empatitza amb el mallorquinista, no? No ho sé, és que és mal d'entendre, també t'ho dic, eh? Hi ha gent dins el club, com tu bé saps, que està incomodíssim amb aquesta situació, perquè veuen que els que comanden no encerten en la tecla ni
0: bueno, és que avui sortia el calendari, i avui veurem la realitat de quan també hi havia a Elda, amb l'Eldense Somos, amb la Real B, amb el Celta B, sí, sí, amb el Sabadell. Què vol comparar? Sí. El producte de primera en segona amb un 20%?
7: I en les grades VIP tancades, sí, perquè no hi haurà gent.
0: A nivell futbolístic, el que pot ser el primer fitxatge, Adri Fuentes usa el carrer en quant hi ha el Cones, i resulta que...
7: No, però... Però bueno, Paco, és que, mem, sí, entenc... Jo entenc que no ortells, eh? En el Mallorca li surten els dobles per les hores. Home, lo fàcil és anar i pagar 3 quilos, no? Jo m'agradaria que fitxés un tio que no conegués ningú, que hi hagués feina de direcció esportiva, de secretaria tècnica, però és que no... En Adrián Fuentes el podem fitxar tu i jo, també,
0: Que fa un any que juguen el futbol professional i que és el col·legiador número 11 de segona.
7: Sí, però és la seva aposta, i jo no m'ho faig malament, eh? Necessitem jugadors per al Mallorca de segona divisió. O sea, jo crec que Mallorca necessita jugadors de segona,
0: Carlos Fernández o el segon col·legiador, que no record, Martín, no sé què, també de segona.
7: Sí, però tu, abans de ser company de Córdoba, n'arribes...
0: Sí, arriba, va d'un dos més. Arriba, però bueno,
7: que... O en Xupe, que juga primer l'any que ve, no?
0: Ara, perquè el Xupe, potser hauria pogut anar per ell en el desembre.

0: Bueno, clar, clar, per això estic dient del tema del secretari tècnic. Per què se'n va Omar Mascarell del Mallorca?
1: Sí, perquè no renovava temps.
0: Perquè, perquè en el desembre no se li va fer cap oferta. Ell volia quedar.
1: A veure què passa. A veure, tenia raó amb el tuit, ho va dir Colbert, i avui ho has recordat tu. Seríem un equip de primera i segona, preus de segona...
0: Per
1: un de segona que
0: no, preus de primera per segona.
1: Sí. Molt bé, Sebastià, gràcies.
0: Una farada, Paco.
1: Hasta aquí la información deportiva. Sigue y continúa la crispación.
2: Gracias, Paco. Los que son de primera y van a contar noticias de primera son los chicos y chicas de redacción. Hasta mañana. Adiós.
3: Onda Cero, tu radio.